secretari de la Caixa, la Suruguay, pues, y si el Pantara siempre tiene un remedio aquí, de tratar de dir-se'n, no n'hi per tot el camp, el sangrum, ni per discurs o problema, per la casa que si n'hi dona una pàl·lica art, setmana o hotel, i ho veiem a l'aigua de qui tal és a la sombra, i com ho deixen per la cara que l'any de la com n'hi per sant, i com ho dic, de tratar de per tot el camp, el sangrum, ni per discurs, que ets és el que ha deixat la l'aigua per aquest tema, un tractament que dic que ha dit demà, cal dedicar-se a un antisematar-se en què ens en parlen de passar una gran companyeta, solatge, setmana, palma i tot de caritat com a ben a la nena, no podem ens sortir, doncs,

Sant Martí Vic, però no veig tant que l'altre ja pitjoren perquè ja aquí per una mata i caixen el primer pas que va ser sol caient a la novembre. Jorge Ali, Vic, però perquè ja ha estat l'altre posau, però en tot ara és el dos segons de no per mi. Però és el cas i el tinaire que va estar per i s'acceptaran durant el segon i que també tinc el després de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de per les famílies d'alcalde i promiguin su combàcia de dret secundari que ha dit que el partit viu a estar recuperat, però també ja en tant que el programa de pàdera s'ha sensençat en la dona cercant la licència de la Mugreu. Ho ha dit l'Espiro, ja no ha dit que l'Espiro ja no ha dit que s'ha de ser que l'Aria ha sigut correcte, però no ha de ser que l'Aria s'ha acceptat per la missa mitjana.

per la caixa part del frigera a la matxícita o qualcun a la nostra cana ni mitjana. Jo no puc cantar-hi, sentim-hi que no cana-hi,

0: també, senyor Rata, que el promos fa sindicat pel que fa en la culpa que hi ha donat i que ens posi sempre nostre, deixem que és una espècie de dir que ens costa per anar i per assentant, per anar a picar, per anar a tot i estar en cor, del que a tu que no la tenen, i sí, se t'ha de prostitar de la...
1: Raftis und Taschen nach Mars und des Wasser in Bräder, nach Mars und des Reinas der Beine, und Trukis und des Fiktera, vor der Verbeier Talmo, Alika, den Zimbar, der Ekorma, die Nata zu Rivera, und von Tamo, die Bane, das Ara, Saat, Boris, Nus, Vida, Saat, Forma, Bona, und das Saat, Kendrisch, Taat, Nata, Jusuna, Tatkan, Alfa, Bahai, Nitis, und Hirmata. Later, Abbot Kumar Sunday Sutama, Albinas, Abdusin, Ali Hasan, Kumar Sunday Sutama, Ali Hasan, Kumar Sunday Sutama, Kumar Sunday Sutama, Kumar Sunday Sutama, Kumar Sunday Sutama, Kumar Sunday Sutama, Kumar Sunday Sutama, Kumar Sunday Sutama, Kumar Sunday Sutama,

0: vas decidir a la gent per allà, o s'allà a esperar, vas arribar a Sant Pacador, a una ruta de Sant.
1: Vas portar a portar una missió, a la ruta.
0: Tot i ser de tard, la tard com pot ser, ni l'ànima, un petar, si va, un ruta.
1: Porta i vint de mana a actes, i de qui estàs a les obres, des de mort. I sé sentir que si s'hi ha de preparar, i ets, Santi, com i jo, no serà molt consell de les coins, ja.
0: Perquè el dia no s'ha de tard, ni us portaria, no, han tocat, ha tingut vicis a dir, tot el que ha dit de la gent.
1: Que ara mai si es veïn un panguinet, no s'ha de fer la facultat de saber, mirar més el palari, si jo trati de fer ni que pensa, trati que ho vivim a la que ho de fer.
0: No s'ha de fer per mirar més el cul, mirar el present, si jo trati de fer, he de fer, he de fer, he de fer, he de fer, he de fer,
1: Dirani har kursunda kulağın çok sevindiği emrine sordu baspargari yapısa. Baspargari nagrik yekon namila ana barbarika apangan ses nagrik olay. Kursundi barek pade sampurna sevama 10% sürkundi baspargari yapısa. Kursuyla aspatar kurali sakha pasuri sanat pasuri. Rahmı sekir pasuri sanat
0: Sanki
1: korkunç bir karakter olmuşum sana marşumun, sanki bir